0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda de que ets feliç de ser aquí.

quin despatx truques, com muntar un dossier, com a la seguretat social sempre et manca un paper. Quan tornes, evidència, massa tard, és

show. A vegades hi arribes si has tingut prou sort. De seguida te diuen: vos hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu.

llavors continuen fent cançons demanant caritat, baixar-se els

perdona res i em fa una eterna guerra cremant l'arbre vermell i l'amor

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Bon estiu a Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

me quedo, porque me voy. Adiós.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1. Hey!
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Perpinyà, 96.

0: Ràdio Arels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arels.
1: Ràdio Arels.

cantar una cançó d'amor, una de més, una de massa. D'ençà que provo d'estimar, tot s'acaba amb la ressaca. Nina, per tu tinc mil cançons, però totes no les he cantades. L'única cosa que puc fer és triar la que més t'agrada. No en sabré escriure més, la meva ànima és malalta. Com si cremés un bosc espès per les muntanyes les més altes.

No vinguis a cercar consol, que tinc el cor sec com les pedres. Tot ho faré per quedar sol, amagar

teu mirar, si puc també ta cavallera. Les paraules que vas deixar fins al teu nom de primavera. No tinc res més a compartir, el vent me farà companyia. El temps farà el seu camí, si em vol de mi, si vol la vida. Encara una cançó d'amor, una de

La pastora Margot un dia va trobar-se un pobre gatet que miolava perdut i patia gana i fred. Descordant-se una mica la brusa, va i se'l posa damunt el pit perquè se sentís calentet i protegit. El gat que l'aprèn per sa mare, tot seguit es posa a mamar. La pastora feu bona cara i no el va aturar. Un pagès que per allà passava, trobant tot allò poc corrent, ho va anar escampant per la vila i el dia següent. Quan Margot, feliç i espitregada, el Mixet donava de mamar, l'envoltava tota una gentada, tot mirant, i Margot, la bleda assolellada, es pensava que era pel seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant. El mestre d'escola i els nanos, l'alcalde, el forner, el sagristà, negligien les seves tasques per guipar. El carter, un model d'eficiència per guipar, oblidar repartir unes cartes que ningú no hauria volgut llegir. Déu perdoni la gosadia del mossèn i l'escolanet que abandonen l'eucaristia pel gatet. Els goripes, també els goripes, normalment tan curts de gambals, se sentien atrets per quadres tan pastorals. Quan Margot, feliç i espitregada, el Mixet donava de mamar, l'envoltava tota una gentada, tot mirant-la, i Margot, la bleda assolellada, es pensava que era pel seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant-la. Però les dones, abandonades tant pel marit com per l'amant, van sentir la rancúnia anar-se acumulant. Fins que un dia, més que emprenyades, van armar-se amb pals i bastons i ferotges van fer del gat botifarrons. La pastora, trista i plorosa, per consolar-se es va casar, les mamelles pel seu home les reservà. Passa el temps damunt les memòries i la gent oblidant els fets, sols els vells expliquen encara voltes als nets.

0: pel seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant, mirant-la, s'estaven tot mirant, mirant, s'estaven tot mirant, mirant, tot mirant, mirant.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta setmana, doncs, tornarà a ser marcat per la calor, per sort, sobretot pel que fa al risc d'incendis, sense la tramuntana tan forta de la setmana passada. Calor, doncs, amb temperatures mínimes aquesta matinada, agradables al capcir, a 15 graus, menys agradables a la plana del Rosselló, amb 24 graus. I a la tarda, doncs, ens hem d'esperar a màximes de 36 a Prada, Elna i a Ceret, 33 a Perpinyà, fins a 37 graus a Estagell i 32 graus a Sallagosa. Unes temperatures altes, molt altes, doncs, també a la muntanya, 29 graus igualment al capcir. I aquestes temperatures altes ens acompanyaran els primers dies de la setmana, com a mínim demà dimarts, doncs les temperatures fins i tot progressaran una mica. La màxima l'anirem a cercar a Ceret i a Estagell, 38 graus. Dimarts, 36 graus de màxima a Prada i 34 graus a Perpinyà, fins a 31 graus a la Guingueta d'Ix. Dimecres continuarà fent tanta calor, 37 graus a tota la plana del Rosselló, 35 al Conflent i 31 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, en FIAC, 95.
2: Una hora 100% en català.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Eva, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè amb el meu pare anirem a veure els meus cosins.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A València, en el País Valencià, les circumstàncies actuals diuen que totes les coses han de sortir a la llum, amb la qual estic totalment d'acord.

0: Codina.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels. Són les 9.
4: Aquestes vacances...
5: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: En Jaume Ferrer es va acostar al penya-segat i a la llunyania va mirar el vent que s'afablia. Les onades eren menys nombroses, però la marejada colpejava encara amb força els peus del precipici. Era el moment ideal per pescar un llobarro. Amb precaució, es va enfilar senda avall. Es tractava d'un camí desconegut per a la immensa majoria de la gent i totalment imperceptible des de dalt. Va ser un jubilat que li va ensenyar, un amic per al qual havia feinejat a casa seva, ja que en Jaume era paleta. Això sí, abans que la jubilació no se l'endugués amb gana, com ell deia. Va començar el descens amb el sarró a l'esquena i el bastó a la mà, assegurant-se sobre les nombroses preses que havia cavat ell mateix a la roca per tal de fer el camí més segur. A mig camí, les gavines es van posar a cridar mentre volaven al seu voltant. No passava gaire lluny dels seus covers, però en ple hivern això no feia tema res. A la primavera, quan aquestes covaven, ja havia rebut més d'un cop de bec. El temps era esplèndid, com gairebé sempre que la tramuntana amainava. Finalment, va arribar a la plataforma situada a uns 3 metres per damunt del nivell del mar. Des d'allà podia llançar el seu pes artificial i fer-lo nedar com una anxova embogida. Els llobarros que voltaven pels paratges no li farien més d'un mos. Va preparar acuradament tot el seu material, verificant una vegada més els nusos del fil de niló i justament abans de llançar es va agenollar i va escorcollar l'aigua. A la seva esquerra, un cos semblava immobilitzat però no va poder identificar-lo d'immediat, degut a una gran onada que el va engolir i l'escuma de la qual va arribar fins a la plataforma. Va tornar a mirar i llavors va renegar. Sí, era el cos d'una dona vestida amb una faldilla. Instintivament va fer una llada al seu voltant. Des de la Guerra Civil Espanyola, en Jaume, que aleshores tenia 14 anys, es va allistar a les files de la CNT i de Guadalajara. A Mauthausen havia pagat un preu massa car per poder ensumar possibles embolics quan aquests es creuaven pel seu camí. Semblava que estigués tot sol. A correcuita, va recollir el seu material de pesca per iniciar la fugida del penya-segat. Calia fotre el camp el més aviat possible. Aquest cadàver podia portar mala sort. Mentre pujava, es va dir que potser algú podia haver-lo vist anant cap allà. Havia vingut a peu i no s'havia creuat amb ningú. Però mai se sap. Potser caldria prevenir la policia des de la cabina del port. Ho faria de forma anònima. Almenys així podria defensar la seva bona fe si la policia topava amb ell per interrogar-lo. Si hi havia res que en Jaume detestava per damunt de tot, era haver de respondre a les preguntes de la bòfia. Abans d'arribar a dalt, al moment de pujar al terraplè que dominava el mar, vora la carretera, va remarcar un petit objecte que brillava amagat entre les herbes. Va allargar el braç i el va agafar. Era una cadeneta amb una petita placa. Alguna cosa estava escrita, però sense ulleres no podia llegir-ho. Se la va guardar a la butxaca i va apressar el pas cap a Port Vendres. Quan va arribar a la cabina telefònica, va dubtar un moment, tot i que no hi havia ningú. Per sort, l'activitat portuària s'havia vist reduïda aquell mateix dia i aquell indret de la zona tècnica estava aïllat. Finalment, es va decidir a marcar el 112. Quan va sentir que despenjaven, ell va dir...
1: Hi ha una dona morta a la punta del Cap Viar, al peu del penya-segat.
0: Va penjar i es va allunyar ràpidament, havent oblidat la cadeneta a la butxaca de la seva caçadora. En Paul Feder va demanar una cervesa a en Jauet, el cambrer que treballava darrere el taulell del bar, mentre obria el paquet que havia anat a recollir a l'oficina de correus. Suzanne, la seva filla adoptiva, li havia enviat un regal de Nadal acompanyat d'una carta. Vivia a Barcelona, on estava acabant els estudis de dret internacional. després d'haver llegit la carta, molt dolça, però on aprofitava per recordar-li que el segle XXI havia arribat i que calia familiaritzar-se d'una vegada amb els telèfons mòbils. Va obrir el paquet i va treure l'artefacte. Per un moment es va preguntar què en faria d'allò. En Jauet se'l mirava somrient.
2: Au, vinga, no t'estaràs tornant un postmodern, oi?
3: Ai, mira, no m'amoïnis, que saps com funciona això.
2: Et cal un abonament o una targeta? Espera't un moment, vaig a servir això a la terrassa, torno i t'ho explico.
3: No cal. Ja tornaré, he d'anar a comprar unes quantes garotes.
0: Va pagar la seva consumició i va anar moll avall, on acabava d'amarrar en Loïc, el pescador que atrapava les millors garotes del Mediterrani. Les venia directament des del seu vaixell. Aquest hivern estaven particularment plenes, tota una delícia amb una copa de vi blanc de coll lliure i una barreta de pa ben cruixent. Acostant-se al vaixell, va descobrir que alguna cosa no rutllava bé. En Loïc no havia preparat encara la seva paradeta. Estava discutint amb un home d'una certa edat quan aquest va girar-se de sobte i va ensopegar amb en Pol. Va marxar fet una fúria i sense demanar excuses.
3: Escolta, quin tipus més antipàtic. Tens problemes, Loïc?
4: Adéu, Pol. Mira, no me'n parlis. Des d'aquest matí que tot va malament. Tenia una cita amb un científic que m'ha plantat i ara aquest vell m'arrambula perquè no sé què se n'és fet.
3: Ets en la recerca, ara?
4: Bé, de tant en tant, pesqui calques musclos per un laboratori privat, quelcom relacionat amb el nuclear. I crec que la darrera mostra els ha pas agradat gens ni gota. Aquest mateix matí me volien veure. Noves excuses per pas me pagar.
3: Caram, tu. Per cert, que en tens de garotes?
4: No, i a més aquests malparits m'han fet perdre tot el matí.
0: Ja marxava quan en Loïc el va cridar.
4: Espera-te, tinc una cosa que t'interessarà. D'una petita cistella de Nilú va saia una pedra ben estranya, provent del rec. Ja sabes, la falla que hi ha davant del Cap de Creus. La va aconseguir un col·lega meu. Se li va enganxar en el seu filat que remuntava.
3: Doncs sí que és ben estranya i pesa força. Que en tens les coordenades?
4: Sí, aquí les tens.
0: Li va donar un paper a en Pol amb les indicacions del GPS.
3: Fantàstic, m'ho penjaré a la paret.
0: Travessant els molls per arribar al seu vaixell, en Pol va veure el vell que l'havia empentat abans. Estava conversant amb una dona rossa que semblava sorpresa per les explicacions. Semblava enfadada. Aquest home havia de ser del tot insuportable. En Pol vivia en un vaixell, una vella goleta restaurada amb la qual feia viatges xàrters durant l'estiu. No obstant, a l'hivern, la goleta es quedava amarrada al port de Portvendres, un indret situat al vell mig del poble. De totes maneres, després de la creació dels nous molls construïts per damunt de les roques i la petita platja, l'onatge no afluixava i penetrava fins als indrets més retirats, fent els llocs d'amarratge poc confortables quan bufava el vent del nord. Va verificar les amarres i els bussells que havia fet per evitar que es trenquessin. El darrer cop de vent havia estat força violent. En aquest període de l'any vivia tot sol. El seu ajudant havia aprofitat la temporada d'inactivitat laboral per agafar-se un parell de mesos de vacances per viatjar amb la seva parella. En canvi, la vida amorosa d'en Pol estava en hores baixes. Va empènyer el tauler de la coberta i va baixar a la cambra d'oficials. Allà trobava el seu món, una mena de niu on se sentia bé. Va treure el telèfon mòbil i el va deixar sobre la taula. Va acabar d'obrir totes les cartes rebudes, com sempre, factures. Finalment, es va preparar una truita de patates per donar-se un petit plaer. Tot i que el vent ja no bufava, la goleta estirava les amarres i cruixia. A fora, la marejada encara devia ser forta. Va agafar el diari Le Monde, però la son el va vèncer i va fer la migdiada. Potser era aquesta la seva manera de protestar contra l'avorriment que li causaven els enfrontaments en la direcció del Partit Socialista després de l'elecció de Nicolas Sarkozy. No va ser fins al vespre, després d'una interminable tarda feinejant en la que també havia tingut temps per informar-se sobre unes noves disposicions relatives al transport de passatgers amb vaixells comercials, com la seva goleta, quan justament va sentir a la ràdio la notícia. El cos d'una dona ha estat trobat al peu del penya-segat del Cap Biar. La policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Va apagar la ràdio per posar un CD de Jack Johnson. I es va capficar amb les instruccions d'ús del telèfon mòbil que havia oblidat de portar en Jauet. Finalment, però, va acabar agafant un full per escriure a la Susana.

0: Un soroll a la coberta el va despertar de sobte. Instintivament va mirar l'hora, les 2 de la matinada. Va fer un renec silenciós i es va llevar sense fer cap mena de soroll.
1: Paul, mou-es?
2: I ara, qui és? Qui hi ha?
1: Són en Loïc, obrer-me. Sisplau, tinc problemes.
0: De seguida va obrir la porta i en Loïc va entrar relliscant a la cambra d'oficials.
1: Sobretot encenguis pas els llums. Hi ha paios que me cerquen.
2: Però què t'empatolles? Quin una has fet ara?
1: Escuta, ho sé pas. S'ho han anat a prendre una copa al bar d'en Raül, a una hora ha tancat i s'ho han tornat a casa. Al moment d'obrir la porta, sé pas per què, me s'ho han girat. Un paio estava a punt de me clavar un cop de porra. No l'havia huit. M'he apartat com s'ho han pogut i ell tampoc ha encertat el cop. Els s'ho han sorprès, els s'ho han possit i s'ho han sortit corrent. Hi havia una altra tipa que l'esperava en una botura i jo crec que ha seguit un revolver, però els s'ho han esquivat i saltant la barana s'ho han corregut escales avall cap al moll Forgàs.
2: No t'hauran pas seguit fins aquí.
1: Crec que els s'ho han despistat. Al començament els s'ho han vist amb la botura. Més s'ho han restat una bona estona amagat en el terreninaire de rastre d'en Toni. Els s'ho han pas tornat a veure pus. Després me s'han llençat a l'aigua i s'han arribat aquí nedant. Recordavi que tu deixaves posada l'escala exterior.
2: Però si estàs tot xop. Mira, treu-te la roba i posa't això. Dormiràs a la cabina del davant. Potser vols veure quelcom, t'escalfarà.
1: Sabia que faries així, sense fer qüestions, però tens de saber que jo no comprenc res d'aquesta història. No sé d'on han seguit aquests paios ni tampoc sé què carrer volen.
2: Mira, mentrestant, tasta'm això.
0: Es van quedar un moment en la cambra d'oficials de la Goleta bevent un rom blanc especialment perfumant de l'illa de Guadalupe. Van decidir que al matí en Pol aniria a treure el nas pels molls per veure si aquells paios estaven per allà. Després decidirien. En Loïc encara dormia quan en Pol va sortir per fer unes compres per poder preparar l'esmorzar i també per respirar l'ambient del port. I va entrar al bar d'en Raül, el millor lloc per conèixer les notícies més fresques. En Jauet, el cambrer, de poc no li salta a sobre.
3: Ei, que has llegit l'endep d'aquest matí?
2: Doncs, per certa, franc, no.
3: Els polis estan buscant en Loïc.
2: I ara, què em dius?
3: Diuen que està relacionat amb una història de drogues. T'ho juro. Mira, llegeix tu.
0: Li va llançar l'independent i després li va servir un cafè.
3: Ah, i per cert, ja has comprat la targeta per al teu mòbil?
0: El títol era xocant. Identificada la dona morta del cap Biarra. I el subtítol era per quedar-se petrificat. Es busca un pescador de Portvendres. El corresponsal local, la dona morta, trobada al cap Biarra, ha estat identificada pels serveis de la policia judicial. Es tracta de la Laura Blanchet, una científica de 34 anys que vivia a Perpinyà. Les primeres proves confirmen que diverses lesions per bala haurien causat la mort de la jove. Fonts ben informades assenyalen que es podria tractar d'un episodi relacionat amb un cas de tràfic de cocaïna provinent d'Amèrica del Sud. Un pescador de Portvendres, Loïc Lebosec, està en recerca i captura. Les relacions amb la dona morta i certs elements de l'informe han portat els investigadors a pensar que podria haver-hi un lligam amb aquest drama. Actualment, aquest desaparegut, la policia judicial demana a la ciutadania la seva col·laboració per rebre qualsevol tipus d'informació sobre en Loïc Lebosec. Cal telefonar al 0800 800 800. Aquest individu tindria informacions molt importants i hauria de prendre declaració com a testimoni. La resta no era res més que garleries sobre el tràfic de drogues, l'actualitat de les competències entre els càrtels sud-americans i unes dubtoses al·lusions sobre l'existència d'una màfia local especialitzada en drogues.
3: I ara, què n'opines? Et creus aquesta història?
2: No, home, no. És una presa de pèl, tot això. En Loïc no és pas capaç de fer això. A més, tu saps com detesta les drogues.
3: No cal que em diguis res més. Només veient un porro ja es posa de mala llet.
0: En Pol es va acabar el cafè i va deixar el diari sobre el mostrador. Aquesta història resultava incomprensible, però... I si en Loïc s'estava rient d'ells? No era un bon moment per perdre els nervis. Va deixar un grapat de monedes sobre el mostrador, va sortir i es va aturar al quiosc de la cantonada. El diari Le Midi Livre reproduïa les notícies de l'Independent. En Pol va comprar-ne els dos i va tornar directament a la goleta. En el moment de pujar-hi va decidir ser més prudent i aleshores va decidir anar fins al forn per comprar el pa, tal com feia cada matí. Però aquest cop també per comprovar que ningú el seguia. Tot semblava normal, així que va tornar al vaixell, va tirar del tauler per baixar i va penetrar a la cambra d'oficials. Molt inquiet, en Loïc l'estava esperant amb un cafè.
1: I a bontes, res de nou? Digue-me que tot això ha estat un malentès i que puc tornar a casa meua.
2: I ara ens al contrari, hi ha moltes novetats, ximplet. Que m'has pres per imbècil o què?
0: En Pol li va llançar els diaris.
2: Caldrà que t'expliquis, Loïc.
0: En Loïc va seure feixugament sobre la banqueta. Els titulars l'havien abatut. Després d'haver-ho llegit tot, va mirar en Pol.
1: Escuta, i comprenc per res. La paiaga morta és la científica que tenia d'atrapar, però jo no tinc per res a veure amb tot aquell merder, creu-me.
0: Va escridassar i es va posar dret mentre s'abotonava la jaqueta que li havia deixat en Pol.
1: I tinc per res a veure, oues, sé pas què signifiquen totes aquestes collonades.
2: D'acord, Loïc, calma't. Hi ha d'haver per força una explicació. Per cert, dis-me, qui és aquesta científica? La coneixies?
1: No, cap bri, solament per telèfon. De tant en tant me't cridava per me demanar de treure calques musclos en una de les boies clau de la Reserva Marina de Banyuls. Això és tot. Tenir calques paquets isotèrmics preparats, un missatger tenia de passar-los a recollir.
2: I aquest cop què volia exactament?
1: Volia una nova mostra i volia hi assistir personalment. Jo pensi que se devia pensar que li havia pres el pèl o que els musclos no eren d'aquesta boia. Me'n tinc pas cap idea.
2: Que potser ens caldria trucar a la policia. Si el que dius és cert, els ho podràs explicar. Però si estàs complicat amb tot aquest merder, més et valdrà escampar la boira, Loïc? Havia previst anar a les drassanes de Roses per fer la carena, però potser ens podem avançar. T'ajudaré a travessar la frontera.
1: No, Pol, tinc per res a veure. T'ho asseguri. I val més que m'expliqui.
2: Ben pensat, saps què? Per un moment m'havia ben bé pensat que m'havies pres per imbècil.
1: I si t'haguessi pres per un babau, m'hauries ajudat a passar la frontera? Tipes com tu se poden comptar amb els dits d'una mà.
2: Bé, fem un cafè?
0: Cap a les 9, en Loïc va dirigir-se a la cabina telefònica situada a uns 50 metres del vaixell, en el moll. De lluny, en Pol observava com aquest parlava amb el seu interlocutor. Finalment va sortir i va tornar al vaixell.
1: Està bé, me passaran a cercar d'aquí mitja hora. Te puc prendre els teus vestits?
2: I tant, no hi ha pas problema. De totes maneres ja s'ocuparan de tu. Ningú et deixarà sol.
1: Gràcies per tot, Pol. S'ho pensat que els esperaré pas aquí. Vull pas t'implicar en tot això.
0: El Loïc va anar moll avall, dirigint-se cap a la cabina telefònica. Només va tenir temps d'encendre's una cigarreta quan un cotxe de color negre va arribar d'estampida davant d'ell. De sobte, tot s'havia acabat. Una ràfaga d'armes automàtiques havia cosit a bales la pitrera d'en Loïc, ja tombat a terra. En Pol va córrer pel moll cridant. Quan va arribar fins a en Loïc, aquest estava estès enmig d'un bassal de sang. Els ulls vidriosos xiuxiuejava.
1: Per què? Però per què?
0: Tot just després va tenir un terrible espasme i va escopir un raig de sang. En Loïc era mort. El cotxe havia desaparegut. En Pol va agenollar-se i el va abraçar fortament contra ell. Lentament, la gent es va anar aglutinant al voltant d'ells. En Pol no sentia res. Va veure un camió de bombers, després un policia que l'ajudava a posar-se dret. A poc a poc anava recuperant el nord. Un cotxe va aturar-se davant d'ell. Duia un far giratori de color blau. Tres homes en van sortir i s'hi van acostar. Un d'ells va interrogar el gendarme que havia apartat en Pol del seu amic, estès a terra.
4: És en Lobosec?
5: Sí, és ell. És mort.
4: Doncs una mitja merda menys.
0: En Pol es va girar per llançar-se sobre l'home. Va començar a clavar-li cops de puny per tot el cos. Diferents mans el van agafar. Va ser llançat a terra i va quedar immobilitzat. L'home va tocar-se la mandíbula i va aixugar amb fàstic les taques de sang que havien empastifat la seva jaqueta.
4: Emmanieu-lo, ens l'emportem.
0: A l'altre extrem del moll, un vell caminava inquiet recolzant-se en el seu bastó. Empentant, la gent va acostar-se fins al lloc dels fets. No li treia els ulls de sobre a en Pol. Quan va veure que l'emmanillaven i que el feien pujar en un cotxe, va aturar-se en sec. De totes maneres, un cordó policial va impedir-li acostar-se de més a prop.

0: El comissari principal, Fernán Costa, se'n va baixar les escales que duien a la sala on es feia l'interrogatori del testimoni de l'assassinat de Portvendres. Una fe pudent. El seu vell instint de policia li ho repetia des que s'havia fet càrrec del cas. Empenyent la porta de la sala, ja se sentia dins l'ambient de l'interrogatori. Un home estava assegut en una cadira, les mans emmanillades a l'esquena. En Roger Menard, el seu subordinat, li cridava a la cara.
1: Pobre desgraciat, saps que et pot caure per haver agredit un policia? Si no parles, t'estaràs al dipòsit durant una bona temporada. Et repeteixo la pregunta. En Loïc Lobosec coneixia la Laura Blanchet?
2: No ho sé.
0: En Menard va aixecar la mà com si l'anés a colpejar. Li costava controlar-se.
3: És suficient, Menard.
0: En Fernán Costas portava malament la violència que feia servir el seu adjunt.
3: Surt i calma't. No tornis abans de mitja hora.
0: En Menard va donar un fort cop de porta al sortir. Hi havia un altre home dins la sala. Estava al fons. Assistia assegut en una cadira a l'interrogatori i semblava aterrat. Un nou acabat de sortir de l'escola de policia. En Fernán li va somriure. Asserenat, després va seure davant del testimoni.
3: Bon dia, senyor Feder. Disculpi el meu adjunt. És un sac de nervis. Aquesta feina deixa sonat a tots els que la practiquen. Però vostè no hauria d'haver-lo colpejat. Vol un cafè?
2: Ja ho veig, ja. El poli bo i el poli dolent. Sí, miri, un cafè, sí. Però ja li dic que no penso respondre cap de les seves preguntes.
0: En Fernán, sospirant, va fer-li un gest al nou.
3: Dos cafès, bé, tres, si vostè també en vol un. El cafè d'aquí és bastant bo, senyor Feder. Li he de dir que s'equivocarà si no acaba responent a les meves qüestions, ja que llavors estaré obligat a portar-lo davant el procurador i l'investigarà i acabarà lliurant un ordre de detenció preventiva.
2: He de dir que jo no en sé res de res.
3: Miri, jo sóc l'encarregat d'aclarir tot aquest afer. La mort d'en Loïc Lebosec, els seus lligams amb la Laura Blanchet. La mort d'aquesta ens ha d'ajudar a trobar els assassins, senyor Feder.
0: En Pol va dir que sí, movent el cap.
2: Miri, per trobar aquests cabrons ja hi podeu ben comptar.
3: Tornem al principi. Vostè coneixia en Loïc Lebosec?
2: Sí, és clar. Però aquestes manilles em fan mal.
0: En Fernán Costas va observar-lo i tot seguit va anar fins on era en Pol per alliberar-li les mans. En Pol va fregar-se-les. Les manilles massa estretes li havien pelat la pell. El nou va arribar amb els tres cafès. Se'ls van veure en silenci. Després, les preguntes van tornar.
3: De què el coneixia, vostè?
2: Esperis. I el cotxe? L'han trobat?
3: Sí. Cremat al costat d'un campament gitano argelès, però això és insignificant. Ara tornem-hi, estem perdent el temps.
0: L'interrogatori va durar 7 hores. En Pol Feder els hi va explicar gairebé tot el que sabia. Sense saber per què, va agafar-li confiança al vell policia desenganyat. Va acabar signant la seva declaració. El comissari se'l va mirar perplex. En Robert Menard havia tornat tan agressiu com sempre.
3: Bé, vostè queda en llibertat.
0: Ara va ser en Pol qui se'l va mirar i va aixecar-se. Tenia moltes ganes de sortir d'allà. En Menard també es va aixecar.
1: Tranquil, no corri tant. I els cops contra un agent del cos de seguretat de l'Estat?
3: El senyor Feder s'ha disculpat i a partir d'ara, si ell té més informacions relacionades amb els assassins, ens les passarà. Aleshores, oblidem aquell gest d'excitació.
0: En Menard es va mirar el comissari en silenci i va tornar a seure.
3: No surti del departament sense avisar-me. Tingui la meva targe. Si hi ha res que li vingui al cap...
0: En Pol Feder va agafar la targe que li va allargar en Costas i va sortir de l'habitació sense dir res. Necessitava respirar.

0: Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear. Un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.
1: Radio Arrels, a Perpinyà,

1987. La veu principal és la cantant Montse Jarràs. T'ho diré mil vegades és el tercer disc de Bars. Escoltem ara el tema que dona títol a aquest àlbum.

0: T'ho diré mil vegades, un tema del grup Bars.
1: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Ernest, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè puc fer cap bussó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: En Jaume Ferrer es va acostar al penya-segat i a la llunyania va mirar el vent que s'afablia. Les onades eren menys nombroses, però la marejada colpejava encara amb força els peus del precipici. Era el moment ideal per pescar un llobarro. Amb precaució, es va enfilar senda avall. Es tractava d'un camí desconegut per a la immensa majoria de la gent i totalment imperceptible des de dalt. Va ser un jubilat que li va ensenyar, un amic per al qual havia feinejat a casa seva, ja que en Jaume era paleta. Això sí, abans que la jubilació no se l'endugués amb gana, com ell deia. Va començar el descens amb el sarró a l'esquena i el bastó a la mà, assegurant-se sobre les nombroses preses que havia cavat ell mateix a la roca per tal de fer el camí més segur. A mig camí, les gavines es van posar a cridar mentre volaven al seu voltant. No passava gaire lluny dels seus covers, però en ple hivern això no feia tema res. A la primavera, quan aquestes covaven, ja havia rebut més d'un cop de bec. El temps era esplèndid, com gairebé sempre que la tramuntana amainava. Finalment, va arribar a la plataforma situada a uns 3 metres per damunt del nivell del mar. Des d'allà, podia llançar el seu peix artificial i fer-lo nedar com una anxova embogida. Els llobarros que voltaven pels paratges no li farien més d'un mos. Va preparar acuradament tot el seu material, verificant una vegada més els nusos del fil de niló i justament abans de llançar es va agenollar i va escorcollar l'aigua. A la seva esquerra, un cos semblava immobilitzat, però no va poder identificar-lo d'immediat, degut a una gran onada que el va engolir i l'escuma de la qual va arribar fins a la plataforma. Va tornar a mirar i llavors va renegar. Sí, era el cos d'una dona vestida amb una faldilla. Instintivament va fer una llada al seu voltant. Des de la Guerra Civil Espanyola, en Jaume, que aleshores tenia 14 anys, es va allistar a les files de la CNT i de Guadalajara. A Mauthausen havia pagat un preu massa car per poder ensumar possibles embolics quan aquests es creuaven pel seu camí. Semblava que estigués tot sol. A correcuita, va recollir el seu material de pesca per iniciar la fugida del penya-segat. Calia fotre el camp el més aviat possible. Aquest cadàver podia portar mala sort. Mentre pujava, es va dir que potser algú podia haver-lo vist anant cap allà. Havia vingut a peu i no s'havia creuat amb ningú. Però mai se sap. Potser caldria prevenir la policia des de la cabina del port. Ho faria de forma anònima. Almenys, així podria defensar la seva bona fe si la policia topava amb ell per interrogar-lo. Si hi havia res que en Jaume detestava per damunt de tot, era haver de respondre a les preguntes de la bòfia. Abans d'arribar a dalt, al moment de pujar el terraplè que dominava el mar, vora la carretera, va remarcar un petit objecte que brillava amagat entre les herbes. Va allargar el braç i el va agafar. Era una cadeneta amb una petita placa. Alguna cosa estava escrita, però sense ulleres no podia llegir-ho. Se la va guardar a la butxaca i va apressar el pas cap a Port Vendres. Quan va arribar a la cabina telefònica, va dubtar un moment, tot i que no hi havia ningú. Per sort, l'activitat portuària s'havia vist reduïda aquell mateix dia i aquell indret de la zona tècnica estava aïllat. Finalment, es va decidir a marcar el 112. Quan va sentir que despenjaven, ell va dir...
1: Hi ha una dona morta a la punta del Capbiar, al peu del penya-segat.
0: Va penjar i es va allunyar ràpidament, havent oblidat la cadeneta a la butxaca de la seva caçadora. En Paul Feder va demanar una cervesa a en Jauet, el cambrer que treballava darrere el taulell del bar, mentre obria el paquet que havia anat a recollir a l'oficina de correus. Suzanne, la seva filla adoptiva, li havia enviat un regal de Nadal acompanyat d'una carta. Vivia a Barcelona, on estava acabant els estudis de dret internacional. Després d'haver llegit la carta, molt dolça, però on aprofitava per recordar-li que el segle XXI havia arribat i que calia familiaritzar-se d'una vegada amb els telèfons mòbils. Va obrir el paquet i va treure l'artefacte, Per un moment es va preguntar què en faria d'allò. En Jauet se'l mirava somrient.
2: Au, vinga, no t'estaràs tornant un postmodern, oi?
3: Ai, mira, no m'amoïnis, que saps com funciona això.
2: Et cal un abonament o una targeta? Espera't un moment, vaig a servir això a la terrassa, torno i t'ho explico.
3: No cal. Ja tornaré, he d'anar a comprar unes quantes garotes.
0: Va pagar la seva consumició i va anar moll avall, on acabava d'amarrar en Loïc, el pescador que atrapava les millors garotes del Mediterrani. Les venia directament des del seu vaixell. Aquest hivern estaven particularment plenes, tota una delícia amb una copa de vi blanc de coll lliure i una barreta de pa ben cruixent. Acostant-se al vaixell, va descobrir que alguna cosa no rutllava bé. En Loïc no havia preparat encara la seva paradeta. Estava discutint amb un home d'una certa edat quan aquest va girar-se de sobte i va ensopegar amb en Pol. Va marxar fet una fúria i sense demanar excuses.
3: Escolta, quin tipus més antipàtic. Tens problemes, Loïc?
4: Adéu, Pol. Mira, no me'n parlis. Des d'aquest matí que tot va malament. Tenia una cita amb un científic que m'ha plantat i ara aquest vell m'arrambula perquè no sé què se n'és fet.
3: Ets en la recerca, ara?
4: Bé, de tant en tant pesqui calques musclos per un laboratori privat, quelcom relacionat amb el nuclear. I crec que la darrera mostra els ha pas agradat gens ni gota. Aquest mateix matí me volien veure. Noves excuses per pas me pagar.
3: Caram, tu. Per cert, què en tens de garotes?
4: No, i a més aquests malparits m'han fet perdre tot el matí.
0: Ja marxava quan en Loïc el va cridar.
4: Espera't, tinc una cosa que t'interessarà. D'una petita cistella de Nilú va saia una pedra ben estranya, provent del rec. Ja sabes, la falla que hi ha davant del Cap de Creus. La va aconseguir un col·lega meu. Se li va enganxar en el seu filat que remuntava.
3: Doncs sí que és ben estranya i pesa força. Que en tens les coordenades?
4: Sí, aquí les tenes.
0: Li va donar un paper a en Pol amb les indicacions del GPS.
3: Fantàstic, m'ho penjaré a la paret.
0: Travessant els molls per arribar al seu vaixell, en Pol va veure el vell que l'havia empentat abans. Estava conversant amb una dona rossa que semblava sorpresa per les explicacions. Semblava enfadada. Aquest home havia de ser del tot insuportable. En Pol vivia en un vaixell, una vella goleta restaurada amb la qual feia viatges xàrters durant l'estiu. No obstant, a l'hivern, la goleta es quedava amarrada al port de Portvendres, un indret situat al vell mig del poble. De totes maneres, després de la creació dels nous molls construïts per damunt de les roques i la petita platja, l'onatge no afluixava i penetrava fins als indrets més retirats, fent els llocs d'amarratge poc confortables quan bufava el vent del nord. Va verificar les amarres i els bussells que havia fet per evitar que es trenquessin. El darrer cop de vent havia estat força violent. En aquest període de l'any vivia tot sol. El seu ajudant havia aprofitat la temporada d'inactivitat laboral per agafar-se un parell de mesos de vacances per viatjar amb la seva parella. En canvi, la vida amorosa d'en Pol estava en hores baixes. Va empènyer el tauler de la coberta i va baixar a la cambra d'oficials. Allà trobava el seu món, una mena de niu on se sentia bé. Va treure el telèfon mòbil i el va deixar sobre la taula. Va acabar d'obrir totes les cartes rebudes, com sempre, factures. Finalment, es va preparar una truita de patates per donar-se un petit plaer. Tot i que el vent ja no bufava, la goleta estirava les amarres i cruixia. A fora, la marejada encara devia ser forta. Va agafar el diari Le Monde, però la son el va vèncer i va fer la migdiada. Potser era aquesta la seva manera de protestar contra l'avorriment que li causaven els enfrontaments en la direcció del Partit Socialista després de l'elecció de Nicolas Sarkozy. No va ser fins al vespre, després d'una interminable tarda feinejant en la que també havia tingut temps per informar-se sobre unes noves disposicions relatives al transport de passatgers amb vaixells comercials, com la seva goleta, quan justament va sentir a la ràdio la notícia. El cos d'una dona ha estat trobat al peu del penya-segat del Cap Biar. La policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Va apagar la ràdio per posar un CD de Jack Johnson. I es va capficar amb les instruccions d'ús del telèfon mòbil que havia oblidat de portar en Jauet. Finalment, però, va acabar agafant un full per escriure a la Susana.

0: Un soroll a la coberta el va despertar de sobte. Instintivament va mirar l'hora, les 2 de la matinada. Va fer un renec silenciós i es va llevar sense fer cap mena de soroll.
1: Paul, mou-es?
2: I ara, qui és? Qui hi ha?
1: Són en Loïc, obrei-me. Sisplau, tinc problemes.
0: De seguida va obrir la porta i en Loïc va entrar relliscant a la cambra d'oficials.
1: Sobretot encenguis pas els llums. Hi ha paios que me cerquen.
2: Però què t'empatolles? Quin una has fet ara?
1: Escuta, ho sé pas. S'ho han anat a prendre una copa al bar d'en Raül, a una hora ha tancat i s'han tornat a casa. Al moment d'obrir la porta, sé pas per què, me s'han girat. Un paio estava a punt de me clavar un cop de porra. No l'havia huit. M'he apartat com s'han pogut i ell tampoc ha encertat el cop. Els s'han sorprès, els s'han possit i s'han sortit corrent. Hi havia una altra tipa que l'esperava en una botura i jo crec que ha seguit un revolver, però els s'han esquivat i saltant la barana s'han corregut escales avall cap al moll Forgàs.
2: No t'hauran pas seguit fins aquí.
1: Crec que els som despistats. Al començament els som vist amb la botura. Més, som restat una bona estona amagat en el terra ninaire de rastre d'Antoni. Els som pas tornat a veure pus. Després me som llançat a l'aigua i som arribat aquí nedant. Recordavi que tu deixaves posada l'escala exterior.
2: Però si estàs tot xop. Mira, treu-te la roba i posa't això. Dormiràs a la cabina del davant. Potser vols veure quelcom, t'escalfarà.
1: Sabia que faries així, sense fer qüestions, però tens de saber que jo no comprenc res d'aquesta història. No sé d'on han seguit aquests paios ni tampoc sé què carrer volen.
2: Mira, mentrestant, tasta'm això.
0: Es van quedar un moment en la cambra d'oficials de la Goleta bevent un rom blanc especialment perfumant de l'illa de Guadalupe. Van decidir que al matí en Pol aniria a treure el nas pels molls per veure si aquells paios estaven per allà. Després decidirien. En Loïc encara dormia quan en Pol va sortir per fer unes compres per poder preparar l'esmorzar i també per respirar l'ambient del port. I va entrar al bar d'en Raül, el millor lloc per conèixer les notícies més fresques. En Jauet, el cambrer, de poc no li salta a sobre.
3: Ei, que has llegit l'endep d'aquest matí?
2: Doncs, per ser-te franc, no.
3: Els polis estan buscant en Loïc.
2: I ara, què em dius?
3: Diuen que està relacionat amb una història de drogues. T'ho juro. Mira, llegeix tu.
0: Li va llançar l'endependent i després li va servir un cafè.
3: Ah, i per cert, ja has comprat la targeta per al teu mòbil?
0: El títol era xocant. Identificada la dona morta del cap Biarra. I el subtítol era per quedar-se petrificat. Es busca un pescador de Portvendres. El corresponsal local, la dona morta, trobada al cap Biarra, ha estat identificada pels serveis de la policia judicial. Es tracta de la Laura Blanchet, una científica de 34 anys que vivia a Perpinyà. Les primeres proves confirmen que diverses lesions per bala haurien causat la mort de la jove. Fonts ben informades assenyalen que es podria tractar d'un episodi relacionat amb un cas de tràfic de cocaïna provinent d'Amèrica del Sud. Un pescador de Portvendres, Loïc Lebosec, està en recerca i captura. Les relacions amb la dona morta i certs elements de l'informe han portat els investigadors a pensar que podria haver-hi un lligam amb aquest drama. Actualment, aquest desaparegut, la policia judicial demana a la ciutadania la seva col·laboració per rebre qualsevol tipus d'informació sobre en Loïc Lebosec. Cal telefonar al 0800 800 800. Aquest individu tindria informacions molt importants i hauria de prendre declaració com a testimoni. La resta no era res més que garleries sobre el tràfic de drogues, l'actualitat de les competències entre els càrtels sud-americans i unes dubtoses al·lusions sobre l'existència d'una màfia local especialitzada en drogues.
3: I ara, què n'opines? Et creus aquesta història?
2: No, home, no. És una presa de pèl, tot això. En Loïc no és pas capaç de fer això. A més, tu saps com detesta les drogues.
3: No cal que em diguis res més. Només veient un pogo ja es posa de mala llet.
0: En Pol es va acabar el cafè i va deixar el diari sobre el mostrador. Aquesta història resultava incomprensible, però... I si en Loïc s'estava rient d'ells? No era un bon moment per perdre els nervis. Va deixar un grapat de monedes sobre el mostrador, va sortir i es va aturar al quiosc de la cantonada. El diari Le Midi Livre reproduïa les notícies de l'Independent. En Pol va comprar-ne els dos i va tornar directament a la goleta. En el moment de pujar-hi va decidir ser més prudent i aleshores va decidir anar fins al forn per comprar el pa, tal com feia cada matí. Però aquest cop també per comprovar que ningú el seguia. Tot semblava normal, així que va tornar al vaixell. Va tirar del tauler per baixar i va penetrar a la cambra d'oficials. Molt inquiet, en Loïc l'estava esperant amb un cafè.
1: I a Bontes, res de nou? Digue-me que tot això ha estat un malentès i que puc tornar a casa meua.
2: I ara, ens al contrari, hi ha moltes novetats, ximplet. Que m'has pres per imbècil o què?
0: En Pol li va llançar els diaris.
2: Caldrà que t'expliquis, Loïc.
0: En Loïc va seure feixugament sobre la banqueta. Els titulars l'havien abatut. Després d'haver-ho llegit tot, va mirar en Pol.
1: Escuta, i comprenc per res. La paiaga morta és la científica que tenia d'atrapar, però jo no tinc per res a veure amb tot aquell merder, creu-me.
0: Va escridassar i es va posar dret mentre s'abotonava la jaqueta que li havia deixat en Pol.
1: I tinc per res a veure, oues, sé pas què signifiquen totes aquestes collonades.
2: D'acord, Loïc, calma't, hi ha d'haver per força una explicació. Per cert, dis-me, qui és aquesta científica, la coneixies?
1: No, cap bri, solament per telèfon. De tant en tant me't cridava per me demanar de treure calques musclos en una de les boies clau de la Reserva Marina de Banyuls. Això és tot. Tenir calques paquets isotèrmics preparats, un missatger tenia de passar-los a recollir.
2: I aquest cop què volia exactament?
1: Volia una nova mostra i volia hi assistir personalment. Jo pensi que se devia pensar que li havia pres el pèl o que els músculs no eren d'aquesta boia. Me'n tinc pas cap idea.
2: Que potser ens caldria trucar a la policia. Si el que dius és cert, els ho podràs explicar. Però si estàs complicat amb tot aquest merder, més et valdrà escampar la boira, Loïc? Havia previst anar a les drassanes de Roses per fer la carena, però potser ens podem avançar. T'ajudaré a travessar la frontera.
1: No, Pol, tinc per res a veure. T'ho asseguri. I val més que m'expliqui.
2: Ben pensat, saps què? Per un moment m'havia ben bé pensat que m'havies pres per imbècil.
1: I si t'haguessis pres per un babau, m'hauries ajudat a passar la frontera? Tipes com tu se poden comptar amb els dits d'una mà.
2: Bé, fem un cafè?
0: Cap a les 9, en Loïc va dirigir-se a la cabina telefònica situada a uns 50 metres del vaixell, en el moll. De lluny, en Pol observava com aquest parlava amb el seu interlocutor. Finalment va sortir i va tornar al vaixell.
1: Està bé, me passaran a cercar d'aquí mitja hora. Te puc prendre els teus vestits?
2: I tant, no hi ha pas problema. De totes maneres ja s'ocuparan de tu. Ningú et deixarà sol.
1: Gràcies per tot, Pol. S'ho pensat que els esperaré pas aquí. Vull pas t'implicar en tot això.
0: El Loïc va anar molt avall, dirigint-se cap a la cabina telefònica. Només va tenir temps d'encendre's una cigarreta quan un cotxe de color negre va arribar d'estampida davant d'ell. De sobte, tot s'havia acabat. Una ràfaga d'armes automàtiques havia cosit a bales la pitrera d'en Loïc, ja tombat a terra. En Pol va córrer pel moll cridant. Quan va arribar fins a en Loïc, aquest estava estès enmig d'un bassal de sang. Els ulls vidriosos xiuxiuejava.
1: Per què? Però per què?
0: Tot just després va tenir un terrible espasme i va escopir un raig de sang. En Loïc era mort. El cotxe havia desaparegut. En Pol va agenollar-se i el va abraçar fortament contra ell. Lentament, la gent es va anar aglutinant al voltant d'ells. En Pol no sentia res. Va veure un camió de bombers, després un policia que l'ajudava a posar-se dret. A poc anava recuperant el nord. Un cotxe va aturar-se davant ell. Duia un far giratori de color blau. Tres homes en van sortir i s'hi van acostar. Un d'ells va interrogar el gendarme que havia apartat en Pol del seu amic, estès a terra.
4: És en Lobosec?
5: Sí, és ell. És mort.
4: Doncs una mitja merda menys.
0: En Pol es va girar per llançar-se sobre l'home. Va començar a clavar-li cops de puny per tot el cos. Diferents mans el van agafar. Va ser llançat a terra i va quedar immobilitzat. L'home va tocar-se la mandíbula i va aixugar amb fàstic les taques de sang que havien empastifat la seva jaqueta.
4: Emmanieu-lo, ens l'emportem.
0: A l'altre extrem del moll, un vell caminava inquiet recolzant-se en el seu bastó. Empentant, la gent va acostar-se fins al lloc dels fets. No li treia els ulls de sobre a en Pol. Quan va veure que l'emmanillaven i que el feien pujar en un cotxe, va aturar-se en sec. De totes maneres, un cordó policial va impedir-li acostar-se de més a prop.

0: El comissari principal, Fernán Costa, se'n va baixar les escales que duien a la sala on es feia l'interrogatori del testimoni de l'assassinat de Portvendres. Una fe pudent. El seu vell instint de policia li ho repetia des que s'havia fet càrrec del cas. Empenyent la porta de la sala, ja se sentia dins l'ambient de l'interrogatori. Un home estava assegut en una cadira, les mans emmanillades a l'esquena. En Roger Menard, el seu subordinat, li cridava a la cara.
1: Pobre desgraciat, saps que et pot caure per haver agredit un policia? Si no parles, t'estaràs al dipòsit durant una bona temporada. Et repeteixo la pregunta. En Loïc Globosec coneixia la Laura Blanchet?
2: No ho sé.
0: En Menard va aixecar la mà com si l'anés a colpejar. Li costava controlar-se.
3: És suficient, Menard.
0: En Fernán Costas portava malament la violència que feia servir el seu adjunt.
3: Surt i calma't. No tornis abans de mitja hora.
0: En Menard va donar un fort cop de porta al sortir. Hi havia un altre home dins la sala. Estava al fons. Assistia assegut en una cadira a l'interrogatori i semblava aterrat. Un nou acabat de sortir de l'escola de policia. En Fernán li va somriure. Asserenat, després va seure davant del testimoni.
3: Bon dia, senyor Feder. Disculpi el meu adjunt. És un sac de nervis. Aquesta feina deixa sonat a tots els que la practiquen. Però vostè no hauria d'haver-lo colpejat. Vol un cafè?
2: Ja ho veig, ja. El poli bo i el poli dolent. Sí, miri, un cafè, sí. Però ja li dic que no penso respondre cap de les seves preguntes.
0: En Fernán, sospirant, va fer-li un gest al nou.
3: Dos cafès, bé, tres, si vostè també en vol un. El cafè d'aquí és bastant bo, senyor Feder. Li he de dir que s'equivocarà si no acaba responent a les meves qüestions, ja que llavors estaré obligat a portar-lo davant el procurador i l'investigarà i acabarà lliurant un ordre de detenció preventiva.
2: He de dir que jo no en sé res de res.
3: Miri, jo sóc l'encarregat d'aclarir tot aquest afer. La mort d'en Loïc Lebosec, els seus lligams amb la Laura Blanchet. La mort d'aquesta ens ha d'ajudar a trobar els assassins, senyor Feder.
0: En Pol va dir que sí, movent el cap.
2: Miri, per trobar aquests cabrons ja hi podeu ben comptar.
3: Tornem al principi. Vostè coneixia en Loïc Lebosec?
2: Sí, és clar. Però aquestes manilles em fan mal.
0: En Fernán Costas va observar-lo i tot seguit va anar fins on era en Pol per alliberar-li les mans. En Pol va fregar-se-les. Les manilles massa estretes li havien pelat la pell. El nou va arribar amb els tres cafès. Se'ls van veure en silenci. Després, les preguntes van tornar.
3: De què el coneixia, vostè?
2: Esperis, esperis. I el cotxe? L'han trobat?
3: Sí. Cremat al costat d'un campament gitano argelès, però això és insignificant. Ara tornem-hi, estem perdent el temps.
0: L'interrogatori va durar 7 hores. En Pol Feder els hi va explicar gairebé tot el que sabia. Sense saber per què, va agafar-li confiança al vell policia desenganyat. Va acabar signant la seva declaració. El comissari se'l va mirar perplex. En Robert Menard havia tornat tan agressiu com sempre.
3: Bé, vostè queda en llibertat.
0: Ara va ser en Pol qui se'l va mirar i va aixecar-se. Tenia moltes ganes de sortir d'allà. En Menard també es va aixecar.
1: Tranquil, no corri tant. I els cops contra un agent del cos de seguretat de l'Estat?
3: El senyor Feder s'ha disculpat i a partir d'ara, si ell té més informacions relacionades amb els assassins, ens les passarà. Aleshores, oblidem aquell gest d'excitació.
0: En Menard es va mirar el comissari en silenci i va tornar a seure.
3: No surti del departament sense avisar-me. Tingui la meva targe. Si hi ha res que li vingui al cap...
0: En Pol Feder va agafar la targe que li va allargar en Costas i va sortir de l'habitació sense dir res. Necessitava respirar.

0: Por vendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Por vendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Joan, tinc 7 anys i mig, m'agrada l'estiu perquè puc mirar la Copa del Món de futbol.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de paraules. De paraules i no de mots. No crec en els sinònims. Si hi ha dos termes, és perquè hi ha dues realitats. El mot ve del llatí mutum, que és una onomatopeia, però també que és el grunyit del porc. El mot és una realitat puntual que surt de la boca. En canvi, la paraula és molt més delicada. Ve del llatí parabola i aquest del grec parabole, que vol dir comparació, també alegoria, la dita i, a més, té un sentit geomètric, com sabem. Doncs passem de la facultat de parlar, la paraula, l'ús del llenguatge, a l'ús individual. Parlarem, per això, de paraules d'amor, la cara B del EP Cançó de matinada, publicat el 1967 per Joan Manuel Serrat i que es va convertir en el número 1 de les ventes a tot l'estat espanyol i que després s'ha interpretat per moltíssimes persones, cantors, cantor, com Sílvia Pérez Cruz o també músics com Tete Montoliu, Chucho Valdés, etc. Un disc de Joan Manuel Serrat, que era bastant jovenet, tenia 23 anys, era un fill del Poble Nou i membre dels famosos 16 jutges que van renovar la cançó catalana. I, de fet, va ser la primera cançó amb tant d'èxit entre les de la nova cançó. És una cançó aparentment senzilla i que no va néixer d'una tirada sinó treballant. És una cançó de nostàlgia, intemporal. És el record d'un amor d'adolescència. Té gran riquesa rítmica, amb decasíl·labs com aquests que tenim en la tornada, en el refrany. Paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més. Teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. Adolescents, infants. Cal recordar que infant ve de necfari, és aquest que no sap parlar, que no pot parlar. En canvi, la paraula neix a l'edat de l'amor, a l'edat de l'adolescència. També tenim heptasíl·labs versus de set síl·labes o hexasíl·labs com aquest que sembla directament vingut de l'edat mitjana. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a retrobar-la. Aquesta cançó és cançó de nostàlgia, hem dit, però d'una nostàlgia adolorida que dona tota la dignitat a aquestes paraules i que, es pot dir, encarna la dignitat mateixa del mot paraula, no del mot, no, del terme paraula o de la paraula paraula. I doncs hi ha una cançó sobre els mots d'amor. Hi ha algunes, però la més notable, al meu parer, és una cançó de 1960, una java de l'Edith Piaf, amb música del Charles Dumont, i lletra del Michel Rive Gauche. A diferència de la nostàlgia dolorida del Joan Manuel Serrat de Paraules d'amor, és una cançó de violència desesperada. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours, pour sûr que j'en mourrais d'amour. I ara, us deixo amb un mot d'acomiad o una paraula d'acomiadament. Que tingueu un bon dia. Fins la propera vegada.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, sóc Sergio, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc menjar gelats.

figa. Pensant. En els cossos que t'hagueren. Els llurs carrers. Els llurs dits. Les llurs pells.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la ciutat de Tarragona, a pocs metres de la platja, on s'alça un edifici romà que era un dels punts més freqüentats de la ciutat i ara és una de les imatges de Tarragona, l'amfiteatre. L'amfiteatre és un dels edificis més emblemàtics i coneguts del món romà, un estadi que acollia lluites de gladiadors, lluites o caceres de feres i també execucions públiques. Arreu de l'Imperi Romà se n'han recollit més de 200, però pocs d'ells estan situats tan a prop del mar. L'amfiteatre de Tarragona es va construir a principis del segle II i després del teatre i el circ va ser l'últim dels grans edificis d'espectacles de Tàrraco a construir-se.

En l'antiguitat tardana, els màrtirs tarragonins van ser objecte d'una gran veneració i en la seva memòria es va construir, pel segle VI, una basílica al bell mig de l'arena. Ens hem d'imaginar unes graderies de pedra fent una forma el·líptica al voltant d'un terreny de joc i ocupant un quart d'aquest terreny una església allà al mig. Al segle XII, sobre l'antiga església, s'hi va bastir una església romànica, sota l'advocació de Santa Maria del Miracle, de la qual encara se'n pot veure la creu llatina. Posteriorment, aquest espai va anar tenint altres usos, però actualment és un museu i forma part del conjunt arquitectònic de Tàrraco, Patrimoni Material de la Humanitat de la UNESCO. Tarragona organitza cada estiu el TAU, el Festival de Música Antiga. L'any 2024 hi va actuar l'ensemble Obos Omnes, a qui podem sentir interpretant un fragment del Weihnachtssanatorium de Johann Sebastian Bach.

0: Hem sentit Obos Omnes interpretant un fragment del Weihnachtssanatorium de Johann Sebastian Bach.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

No en diguis diàleg dels teus monosíl·labs. Si intentes parlar-me amb mots que s'esgoten, t'expliques millor amb alguns gestos.

i si m'esforço a fer-te feliç, digue'm què ens ha passat, on era aquell error que no vaig impedir. I ja ho sé que no és fàcil dir avui la veritat,

més que ho intento, no trobo els teus llavis. No trobo refugi en un cos que fou meu. Només la passiva indolència, la freda nuesa.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

canta inútil, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines. L'infant clou els llavis, té rostre de vell, llavors l'abandona per altres joguines, se'n cansa i reprèn el

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, me dic Zephyr, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè és les vacances i som lliures.

Caia, caia, caia, caia pena meu, caia, caia, caia, me caia.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
4: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant. Ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
3: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
4: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
3: Notícies. Educació.
4: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor, tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesca Su, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
5: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, el Luis Cobos, que és de la Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? Jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses. I sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
4: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tible, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació: tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesca Su, cap del Departament de Música Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesca Suez, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu. Toca sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt, a la plaça del Mercadal, amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Rilla, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà, de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta por de llançar.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són una element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com més en moltes ocasions el món de la cobla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la Llei de Foment de l'Associacionisme o el projecte de llei del Patrimoni Cultural i Material, que n'hem parlat aquí al Coplejant en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: triplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil al 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Cassà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit al Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cruy i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada a 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi. També a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia a les 10 a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10 també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadell. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 doncs ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Bell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la 3 Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la 6a ballada Sant Joan de les Abadesses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses la Foment del Montgrí. I passem ja a diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i a 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També 6:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània, 6:45 també. A 6:45 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora a Calella hi haurà la Principal del Llobregat. A 8:00 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a 8:00 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol, hi haurà la Transegre amb una ballada amb la Copla Mongrins. I també a 7:00 de la tarda de dilluns 13 de juliol, les Festes Major de Vinyoles, a les Masies de Voltregà, amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal del Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 2:11 i a 5:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta tarda interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels Països Catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomar, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més La balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Cuplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cuple, Jordi Solenc, nosaltres avui ens l'aprenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, hi ha una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Els 20 de jazz d'avui, amb novetats interessants, molt interessants, d'Hermeto Pascual, de Joshua Redman i de Joaquim Kuhn, per començar amb el brasiler, aquest virtuós multiinstrumentista, pianista, bandoneonista, flautista, saxofonista, guitarrista també del Brasil, considerat com una de les figures més importants de la història de la música brasilera i reconegut mundialment com un gran orquestrador. Escoltarem The Monash Sessions d'aquest 2013. Són sessions que Hermeto Pascual ha gravat amb les seves composicions, amb el guitarrista australià i expert en música brasilera, Duc de Vries. Són sessions que es van fer a la Universitat Pública Australiana de Monash. D'aquest disc, de Monash Sessions, escoltem el tema Fàtima.

Doncs és del disc Mona Sessions, d'aquest 2013, el tema Fàtima, un disc d'Hermeto Pascual. També d'aquest 2013, el disc de Joshua Redman, el Walking Shadows, és el primer enregistrament d'aquest saxofonista que inclou un conjunt orquestral. Va ser produït pel seu amic i freqüent col·laborador Brad Meldau. El nucli central del disc és un quartet amb Meldau, Larry Grenadier i Brian Blade, el tema Stop the Train. Joshua Redman.

És l'Stop the Train del disc d'aquest 2013, el Walking Shadows, de Joshua Redman, i acabarem un altre disc recent, aquest del 2012, és del Joachim Kuhn, el Free Ibiza, i és que Joachim Kuhn viu a Ibiza. Després de 45 anys de carrera, des dels seus debuts d'infant prodigi del piano clàssic a l'Alemanya de l'Est, perquè ell va néixer el 44 a Leipzig, sota les bombes va néixer, es va enamorar del jazz i s'hi ha quedat. El disc del 2012 és aquest Free Ibiza, del que escoltem aquest tema Figaretes.

0: Un disc esplèndid, aquest de Joaquim Kuhn, del Free Ibiza. Ell viu a Ibiza. I aquí he dit que aquest disc pot competir en la història del jazz amb el famós Köln Concert d'aquest jazz de l'any 75, un altre disc de piano sol. Avui hem tingut grans stars del jazz. Hem començat amb el brasiler Hermeto Pascoal, hem continuat amb el saxofonista Joshua Redman i hem acabat amb Joaquim Kuhn.
1: Radio Arels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Nail, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè jugo al futbol.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui tornem a escoltar la Capella de Ministrers, aquesta formació valenciana dirigida per Carles Magraner, especialitzada en la música antiga del Renaixement, del Barroc, fins al 1800. Carles Magraner, que toca la viola de gamba, és també musicòleg i ha treballat en la investigació de les danses que es ballaven a la cort catalana aragonesa d'Alfons el Magnànim, que també era rei de Sicília, Sardenya i Nàpols. Aquesta és una de les danses trobades en un manuscrit del 1520 a Venècia.

La cara cossa d'Albert Dolín amb la capella de Ministrers sota la direcció de Carles Magraner. Francis Poulenc va escriure la seva Melancolie el 1940 en plena guerra. Els alemanys encara no havien envaït França. L'escriu pensant en el seu amic íntim i amant Raymond de Touche, un xofer que havia conegut 10 anys abans. Durant la guerra viu a París i amb la seva música d'alguna manera desafia l'ocupant nazi musicant poetes de la resistència.

Melancolie de Francis Poulenc amb Alec Caris. Michael Nyman, el compositor de tantes bandes sonores de films, molts de Peter Greenaway, també és el cantant del grup de rock Blur i de Gorillaz, entre altres activitats musicals, això. Del film Drawing by Numbers, del 1987, de Greenaway, una música que va fer a partir de la sinfonia concertant per violí, viola i orquestra de Mozart.

0: del film Drowning by Numbers, de Peter Greenaway, la música de Michael Nyman amb l'Orquestra de Cambra de Berlín.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Anna, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè puc nedar amb els peixos i fer paddle amb les meves cosines.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Començarem amb música de film. L'any 1990, Spike Lee va dirigir Mo Better Blues, la vida d'un trompetista interpretat per Denzel Washington. Doncs un film musical amb una banda sonora interpretada pel trompetista Terence Blanchard i el quartet de Branford Marsalis.

Mobeder Blues amb el quartet de Branford Marsalis i el trompetista Terence Blanchard, un disc del 1990. Un altre trompetista, Christian Scott, de Nova Orleans. I aquí el lloc del seu naixement és important perquè el seu segon disc el va fer després que l'huracà Katrina causés desastres molt importants a la seva ciutat natal. Era el 2005. El disc Anthem el va publicar 2 anys després.

Catherine's Eyes, de Christian Scott, del seu disc Anthem del 2007. El contrabaixista Reno García Fons, l'acordionista David Benitucci i el percussionista Stefan Caracci. Tres grans músics pel disc La Vie de Vansois, signat per Reno García Fons, que es passeja per diversos indrets de la seva ciutat natal, París.

0: El disc La vida o ensuar del 2017 de Reno García Fons amb David Benitucci i Stefan Caracci. Abans hem escoltat el quartet de Branford Marsalis amb el trompetista Terence Blanchard i després el jove trompetista de Nova Orleans, Christian Scott.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Si tu dius que no som res, que no val de ser pagès,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Chloe, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: La suite en sol de Juli Garreta es coneix també com la suite empordanesa. Es va estrenar el 1921 en unes jornades líriques populars que es feien a Barcelona. També la va interpretar després l'orquestra Pau Casals, poc abans de morir el compositor. No va ser fins al 2006 que es va publicar la partitura. Fins aquell moment s'interpretava en partitura manuscrita. Garreta va explicar que havia fet aquesta suite amb la intenció que músics estrangers s'interessessin per la sardana. El tercer moviment, l'esquerzo, és com una sardana amb orquestra.

el tercer moviment de la Suite en Sol de Juli Garreta amb l'Orquestra Simfònica Catalana dirigida per Antoni Ros Marvà. Del segle XX al XVIII, amb l'òpera més cèlebre de Gluck, Orfeu i Eurídice, basada, evidentment, en el mite d'Orfeu. Gluck va voler fer una òpera, com va dir, amb una noble senzillesa, en lloc de la seriositat i els arguments complexos de les obres que s'havien fet fins aquell moment sobre els mites clàssics. Escoltarem un moment del segon acte, la dansa de les ombres felices, Orfeu, arribat als Camps Elisis, on es mouen les ombres felices i Eurídice.

La dansa de les ombres felices, de l'òpera de Gluck, Orfeu i Eurídice, amb l'Academy of San Martín in the Fields, dirigida per Neville Marriner. I acabarem amb música de films, amb un dels millors compositors, o un dels més cèlebres, John Williams, l'autor de la banda sonora dels films de George Lucas, Star Wars o de Spielberg, Indiana Jones i altres. També la música de la sèrie dels Harry Potter, és a dir, músiques molt populars. Va fer també la música pel film The Terminal de Spielberg, del 2004. La història de Victor Navorsky, Tom Hanks, que arriba a un aeroport dels Estats Units, però no el deixen entrar al país. El tema central del film és aquesta melodia.

0: Un moment de la banda sonora del film de Terminal de Spielberg, una música de John Williams. Abans hem escoltat Juli Garreta i Gluck.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Je cours.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Avui escoltarem tres cançons tradicionals catalanes, molt conegudes, interpretades jazzísticament de manera molt diferent. Salsa, balada i boogie-woogie. En aquests 20 de jazz ja hem escoltat els Big Cat de música llatina i el seu disc La Sardina Llatina. Són 13 músics amb gralles, tenores, flabiols, amb la direcció del pianista uruguaià Eduardo Tancredi. I en el seu repertori també hi ha cançons tradicionals catalanes. Recordareu la Margarideta, aquella que sempre trobava excuses a l'hora de llevar-se.

Margarideta amb la Big Cat de música llatina del seu disc La Sardina Llatina 2016. Probablement el cant dels ocells és la melodia catalana més coneguda arreu del món i Pau Casals, evidentment, n'és el responsable. La va començar a interpretar a partir del 1939, a partir, doncs, del seu exili. És per això que molta gent es pensa que és una cançó seva. Començava els concerts amb el cant dels ocells, com una declaració d'identitat catalana. És una cançó de Nadal i és per això que la trobem en el disc Jazz Nadal del pianista Manel Camp amb el saxofonista Llibert Fortuny i la trompetista Mireia Ferrés.

El cant dels ocells, amb Manel Camp, Ibert Fortuny i Mireia Ferrés, del disc Jazz Nadal del 2012. I la darrera cançó tradicional catalana també és una cançó de Nadal, de les més cantades, El noi de la mare. L'escoltarem en un disc del pianista Lluís Coloma, un gran especialista de blues i de boogie-woogie. El 2008 va publicar el Boogie Retrats amb duos amb mestres del boogie-woogie europeus i americans, com Mitch Woods o Bob Seeley, i també amb pianistes catalans com August Terrats, Bernat Font i David Giorcelli. El disc s'acabava amb El noi de la mare.

0: El noi de la mare, amb Lluís Coloma, del seu disc Boogie Retrats del 2008. Abans, la Margarideta, amb els Big Cat de música llatina, i el Cant dels ocells, amb Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Ferrés.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

com unes ungles, com una lluna, com el vent. Records de vida. La brasa escampillada sota anys i panys de suor.

bona creu. Records de vida i sallen tot desfets dels calaixos de bruma, del clam de la sirena, dels camins trencats, rumiant sempre més

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Josefina, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer balades en vaixell.

acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Si ho pots ben creure, si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i maneig. Ep, sóc jo que no em sé, perdut en la ciutat,

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum.

Viatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
3: Georges Bizet va compondre l'Arlesiana per acompanyar la peça de teatre d'aquest mateix nom d'Alfons Daudet. Era, doncs, música d'escena, el que és ara la música de film. L'obra de teatre sembla que no va tenir un gran èxit, però sí la música de Bizet, que va ser molt apreciada pel públic.

El famós preludi de la suite número 1 de l'Arlesiana de Georges Bizet amb la Filarmònica de Berlín amb la direcció de Herbert von Karajan. El valencià Francesc Tàrrega va ser al segle XIX un estar de la guitarra. Va ser un concertista i compositor de projecció internacional. Va fer moltes gires per Europa, tot i que sembla que era una persona tímida que preferia els concerts d'ambient familiar als grans teatres. Va tocar a Perpinyà. Hi ha una frase musical d'una composició seva que deu ser una de les més escoltades arreu del món. La que Nokia utilitza els seus telèfons. La trobareu en aquest gran vals de Francesc Tàrrega.

el gran vals de Francesc Tàrrega amb el guitarrista Fernando Espí. I no ens veurem del segle XIX per escoltar el concert per piano número 1 de Liszt, que ell mateix va estrenar el 1855 amb l'orquestra dirigida per Berlioz. És el concert més popular dels que va fer Liszt.

0: El primer moviment del concert per piano número 1 de Liszt amb André Watts i Leonard Bernstein dirigint la Filarmònica de Nova York. Avui, als 20 de clàssics, a més de Liszt, hem escoltat Bizet i Tàrrega.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, me dic Alex, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a l'aquàrium de Canet.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Avui començarem amb una cosa molt dolça, molt bonica també, a Monteverdi, amb trompeta i piano, músics de jazz interessats per aquella gran melodia, Si dolce il tormento, del compositor italià dels segles XVI-XVII, Monteverdi, i és amb Paolo Freso i Uri Kane. Paolo Freso, la trompeta, és sard, a l'illa de Sardenya, i Uri Kane és pianista i és nord-americà.

La trompeta de Paolo Ferezzo, el piano Hurricane, amb aquest tema de Monteverdi. Si Dolce il Tormento, estem parlant doncs de melodies, de cançons, de madrigals del segle XVII. Passem a un disc de la Doctrio, aquesta formació de Didier Malherbe. Didier Malherbe amb el duduc, flautes, ocarines, clarinets i saxosoprans, amb un disc que va fer, que portava per títol Valdemora, de l'any 2007, amb Loi Elric als teclats i Stephen Sheehan a les percussions. El tema Dragó de Lluna.

L'any 2007, el disc Valdemora, de la Duc Trio, amb aquest tema Dragón de Luna. I acabarem amb aquest contrabaixista virtuós, Reno García Fons, amb el disc Mediterrànies del 2010, el tema El Jamiado. Aquest contrabaixista, nascut a la regió parisenca, de família catalana, recordeu que ell és fill del pintor Pere García Fons.

0: Extraordinari, el Jamiador és aquest tema del disc Mediterrànies del 2010 de Renaud García Fons. Hem començat avui amb aquell trompetista sard, Paolo Fresu, interpretant Sidol Chill Tormento de Monteverdi, i hem continuat després amb l'Aduc Trio, la formació de Didier Malherbe.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Bibès, 88.2. Mama!

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Jaden, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Le ciel est une cime d'où l'on ne revient jamais.

dels pastors, vigilant el seu ramat, guardaria com un regal tot el que fa mal, tant és bonic. Jo guardaria també un matí inútil a mirar la pluja que hi ha.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

fondàries, les verdes fondàries, quan la nostra son s'obre la frescor, ella ens posa el rostre

quan la lluna va fent ones i el matí trempant s'engresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

de vidre i un gos coix fent la petar. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

mal. Si va pas bé, si va pas bé. Mal de cap, el fetge enfostigat. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

Fem pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena.

11 de la tarda. Una mèdium troba finalment un lloc per aparcar. A 5.000 quilòmetres d'allà, mor un ànec amb el seu somriure estúpid d'ànec.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinars amb una rusta, can bejú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem cap al riu. I arribava el diumenge, fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samosar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava, algú veí contaire que havia un bris ximat. Hasta al mig de la nit parlava sol, ni se n'havia envisat. Era pas bonic el meu país, olor de tractor calent, de terra regirada. Temporals que amenaçaven i s'acuitar cap a

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

font d'aigua de la vida. Regeu del cel el cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfudida. Feu-ne, si us plau,

0: comissari?
1: Que el vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.

no existeix. El primer cop de seny se n'ha sortit. Tururut, tururut, qui gemega.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.